Ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calma la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre. No teniu presons per tancar tot un poble.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

on aixopluc entre el fang podrit i inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix, malgrat l'odi i la por, malgrat tanta foscor.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu mitja jornada. Personal tècnic de laboratori. Personal operari de carretó elevador. Personal per a manteniment industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

de racós. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Quin temps ens espera avui?
2: Doncs dominaran els núvols, però en principi màxim que caigui una gota cap al Pirineu i cap al Pirineu, però aquí no crec que se'ns acosti. El que tenim és temperatures una mica més baixes de les d'ahir. Avui a Bujons, per exemple, a Sant Sadurní de Sosmorts amb 6,4 graus de mínima, Rupit 7,2, Ripollès a Camprodon amb 7,7, o, per exemple, a Cosons, a Sora, amb 8,5, que serien les més fresquetes. I anem al Lluçanès també amb 8,9 a Olors de Lluçanès. O les més altes les trobaríem, doncs, a Lluçà amb 12,7, al Casa de Sobremunt, Santa Llúcia amb 12,1, a Pruit també amb 12 graus, a Dalt Bellmunt amb 11,8, al Munt de les Guilleries també amb 11,8. A Vic la mínima ha estat de 10 graus, encara pot baixar una dècima, s'està fent la mínima ara, i el que és les màximes d'ahir es van quedar entre els 21 i 22 graus, 22, per exemple, a Sant Vicenç de Torelló, 22 a Orist, o 21,7, el que és a Vic.
1: Se'ns acosta algun dia de pluja?
2: De moment, de tranquil·litat, tenim un anticicló a sobre, més nublada sí que els podem tenir. Dimecres podria caure alguna gota a la tarda, que fa temperatures, es mantenen entre els 23 i 24 graus, o sigui, fins i tot dimecres puja cap als 25. El canvi seria, fins divendres ens aguantarà. Aquí les temperatures fins divendres aguantaran entre els 23 i 24 graus, i fins i tot 25. A partir de divendres, el dissabte s'acosta una perturbació, hi ha una entrada d'aire fred, que ho notarem bastant, i amb precipitacions. Això seria dissabte, diumenge, i les màximes estarien cap als 17-18 graus. O sigui que a partir de divendres baixa la temperatura i ho notarem la fresca i, a més amb ruixats. Queden molts dies, però en principi marca això.
1: De moment el que tenim és tranquil·litat, no? Tot i que el sol anirà entrant i sortint.
2: Sí, tindrem estones de sol, aquests núvols s'han de trencar una mica, serà més alt de matí, a partir del migdia es trencarà i màxim segur que poden arribar als 24 graus.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans,

l'Anna del mig es va dormir profundament com un nadó al sofà. I hauria pogut seguir clapant fins l'endemà si no l'hagués despertat la seva pobra muller cridant que en Pau l'havia telefonat.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu mitja jornada. Personal tècnic de laboratori. Personal operari de carretó elevador. Personal per a manteniment industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
0: Vamos aguando esta locura.
2: Ara que estem sentats tots junts a mitjanit, brisa de vora el mar, records de l'Estartit. Recordes els matins quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgi

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Sala oberta. La tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic. Un espai que patrocina la Fundació Privada Girbau.
1: La tertúlia Sala Oberta, aquest programa que fem cada setmana des de la Fundació Girbau, parlant sempre a través d'entitats que han participat o participen en algun projecte o estan amb la coordinadora del voluntariat d'Osona. Avui ens toca parlar d'un tema molt interessant, d'un projecte en el qual la coordinadora va participar-hi, que és la mentoria social de Tu a Tu. Per parlar d'aquest projecte que es va iniciar l'any passat, tenim amb nosaltres l'Alba Farràs, que és tècnica de joventut del Consell Comarcal d'Osona i tècnica del projecte, i també la Mireia Camproví, tècnica de l'àrea d'infància, adolescència i família d'Osona Acció Social, i també tècnica del projecte. Alba i Mireia, gràcies per estar aquí.
2: Hola.
3: Hola, gràcies a vosaltres.
1: El primer que ens toca, no, és... Clar, això va ser una iniciativa que va sorgir l'any passat, aquesta mentoria social de Tu a Tu, l'acompanya i inspira, però hem de primer explicar una mica en què va consistir, no? I el fet de que estiguem aquí, perquè després en parlarem d'aquesta continuació, vol dir que això va anar bé.
2: Sí, mira, és un projecte que es portava gestant des de feia molt de temps, just potser abans del Covid és els primers moments que es va començar a parlar, i la seva implantació doncs, finalment va ser el curs passat, el setembre de l'any passat, i després qualsevol projecte als seus inicis és molt important doncs, poder avaluar i poder veure els resultats que es tenen per poder tenir aquesta continuïtat. Nosaltres sempre parlàvem que era un projecte pilot per aquest aspecte, perquè a vegades tu tens una idea o creus que pot tenir una repercussió i a vegades no és així. Però si estem parlant avui d'una segona edició és totalment el contrari, no? És realment després de la primera edició els resultats han estat molt satisfactoris i des de totes les parts ho han valorat molt positivament.
3: Sí, com diu la Mireia, vam començar amb una prova pilot i així com a titular de les 8 parelles que van entrar al projecte, 7 han finalitzat i han finalitzat d'una manera molt satisfactòria. No, Mireia?
2: Sí. Sí que són relacions que han tingut els seus moments alts i baixos, però a dia d'avui, que la setmana passada vam fer la presentació dels resultats d'aquesta avaluació, això, les 7 parelles continuen a dia d'avui aquesta relació. També dir que pels joves, que era com entrar en un projecte que no sabien massa, no entenien massa què significava, l'experiència d'haver passat per aquí, doncs també per ells ha estat molt positiu i molt gratificant, no? Fent èmfasi que han millorat certs aspectes que com a persones, doncs justament la setmana passada hi havia una noia que deia, ostres, jo a través d'aquesta relació doncs he pogut millorar la meva confiança o no? I això, vull dir que hi ha millores per totes les parts que han tingut cabuda.
1: Però qui participava? Perquè això no ho hem explicat. Eren joves de 14 a 22 anys que estan visquent o viuen, no?, en un centre de la Generalitat. Què és això?
2: Aquest any, bueno, l'idea era una franja més àmplia, però sí que al final per les propostes de joves que van arribar sí que va ser una franja de 17 a 23 anys. Però això, eren joves tutelats, joves extutelats i també joves sense referents al territori. Venien de diferents espais. I després sí que podem marcar aquests dos perfils molt diferenciats. Aquests joves que venien, que són menors de 18 anys i que estan en centres de la Generalitat de Catalunya, i després persones majors de 18 anys però que tenen poca xarxa social i poca xarxa de suport aquí.
1: Que al principi sé, perquè jo sé molt del projecte, hi havia certes reticències, no?, dels mateixos centres.
3: Sí, és una de les dificultats que ens hem trobat, ha estat com les reticències per part dels centres, que podem dir que s'han solventat molt gratament i que els centres en fan una avaluació molt positiva i ja tenim feedbacks per la següent edició. Però sí que és veritat que per les circumstàncies i les motxilles que porten aquests joves, pels centres era una exposició d'aquests joves, no? De dir, ostres, tenen molts canvis de referents, han passat per unes condicions de vida que també han tingut molts canvis de referents, i un projecte que dura 6 mesos, amb unes persones voluntàries que només es veuen un cop a la setmana, doncs potser no ho acabaven de veure tant com nosaltres ho veiem molt clar, no? I els resultats han estat molt satisfactoris i realment els educadors i educadores dels centres ens diuen com, ostres, feia falta aquest nou referent. Ha estat com una figura que està entre una persona adulta, però que no és de la família, però que no és un tècnic, i que és una persona de confiança a qui els joves ara poden picar la porta, no? I saben que està allà de manera voluntària i altruista. I això pels centres ha estat molt important i hem pogut solventar molt bé les reticències.
2: I ara recordo algun dels centres que deia, nostres, no, que prèviament pensaven que seria com una feina més, això no els hi ha suposat, al contrari.
3: Bueno, jo sé que una de les coses que ens comentaven era que potser els adults intentessin com agafar un paper que no els hi pertocava, no? O que intentessin fer com d'educadors. I en aquest cas s'ha vist que no, que s'ha establert una relació d'amistat i d'horitzontalitat, podríem dir, i sí que a l'educador li ha servit i li ha tenir la persona aquesta adulta de referència d'ostres, ara veig aquesta jove així, com està anant el projecte amb vosaltres, la mentoria està anant bé, ostres, doncs jo la veig així. I això ha estat un win-win per les dues parts, per poder acompanyar molt millor en aquesta persona jove que està en un procés d'emancipació. Perquè hem de tenir present això, que són persones joves que estan dintre del sistema de protecció, però que estan en un procés d'emancipació, que és un canvi molt important i que això comporta uns neguits. Els joves que no estan dintre del sistema, doncs imaginem-nos en aquests joves que sí que es troben en aquesta situació.
1: Perquè el perfil, com s'anava escollint, no? Com el primer dels centres ja trien unes persones, uns joves determinats.
2: Sí, nosaltres contactem amb tots els centres que hi ha a la comarca, que són uns quants, i sí que parlem de persones que vulguin participar de forma voluntària en aquest projecte, que se'ls expliqui i que no sigui un aspecte imposat pel tutor del centre, vull dir que sigui totalment voluntari, que es comprometin a mantenir aquesta relació durant 6 mesos, que si comencen, que sigui un aspecte que puguin acabar, i amb una trobada d'un cop a la setmana. Val? A part, doncs això, amb ganes de conèixer altres persones, de conèixer un adult diferent del que està acostumat, perquè són persones que estan acostumades només a relacionar-se amb professionals, no? El professor, el metge, el tutor del centre, no? per canviar una mica aquesta mirada, i també amb capacitat de, vull dir, no? de donar, rebre, i aquest és una mica el perfil que busquem.
1: Ah, perquè una cosa és el que vosaltres pugueu explicar, no? Que podem dir, aquí estan fent volar coloms, que un projecte ha anat d'escàndol, però la realitat també és que tot això ha estat controlat, entre cometes, no? per la Universitat de Vic, vull dir que a darrere hi ha un seguiment important, no? i professional.
2: Sí. No, a part de nosaltres com a tècniques que hem estat en contacte, que estem en contacte de forma contínua amb totes les parelles de mentoria, fem trobades bimensuals, fem aquest acompanyament, a part hi ha hagut l'avaluació per part de la Marta García, que és de la Universitat de Vic, que també ha anat acompanyant en tot el procés amb tots els participants.
3: Hi ha hagut una recollida de dades prèvia, durant i post, tant amb els joves com els professionals dels centres, com les persones adultes voluntàries que feien de mentors, i també amb l'entorn de la jove, per veure com aquesta persona ha pogut canviar o li ha pogut influir la mentoria social en el seu dia a dia o en el seu desenvolupament.
2: I també s'ha previst que es pugui continuar fent aquesta avaluació, perquè com que gratament ens ha sorprès que aquestes relacions continuïn, també volem saber una mica avaluar i anar acompanyant amb cap a on van aquestes relacions, cap on acaben, quina continuïtat té, i la Marta també s'encarregarà d'això.
1: Sí, perquè vaig tenir la sort d'estar, no?, a la presentació de resultats i es desprenia entusiasme per totes les parts, no?, pels participants, pels mentors. Vol dir que ja esteu satisfetes de tot com ha anat?
3: Sí, nosaltres de fet els vam deixar la porta oberta, vam dir als mentors i als mentorats i mentorades, el compromís que teníem era de 6 mesos, s'ha complert amb escreix, hi ha hagut alts i baixos. A partir d'aquí, vosaltres com a persones sou lliures de decidir si voleu seguir amb la relació o no. Es va fer un acompanyament al tancament formal d'aquesta edició, i a partir d'aquí nosaltres pensàvem que algunes sí, algunes serien unes relacions més instrumentals, d'ostres, necessito ajuda amb això, algunes ja no es veurien, i gratament, després, això va ser el juny, doncs, a octubre se segueixen veient i trucant-se cada setmana, i amb entusiasme per part dels joves i de les joves sobretot, que això és el que nosaltres ens emportem més. I realment veiem que hi han hagut activitats que han fet ara fora del projecte que s'està enriquint molt, que els joves ho valoren moltíssim. Recordo un dels participants que va venir i va dir, ostres, que aquest tancament, ja és que jo no puc continuar amb la meva parella així a fora. I vam dir, no, vosaltres us podeu seguir veient, però el jove es va preocupar en aquell moment, no? I poder veure-ho així, pues, és molt interessant. Hi ha joves que han aconseguit feina gràcies al mentor o mentorada, que han ampliat horitzons de formacions que potser no es plantejaven, i està sent un acompanyament molt maco fora del projecte, que això és l'interessant, no? Aquests vincles que perduren més enllà.
1: Això ho podrem escoltar perquè vaig tenir la sort de que la Mireia fes d'entrevistadora per Ràdio Vic durant la presentació, i vas anar parlant i entrevistant amb els diferents, tant mentors com mentorats, i és un document extraordinari que passarem després de l'entrevista, no? perquè els nostres oients puguin percebre també tot aquest entusiasme, no? I això és...
2: Sí, realment, no sé si hem estat de sort o no, veurem en aquesta segona edició, però sí que els mentors que han arribat són mentors d'àmbits molt diferents, però amb moltes ganes d'estar junts, de fer comunitat, i això s'ha palpat des del primer dia, un bon grup, ganes de fer coses amb els joves, i realment, vull dir, et transmeten, no?, aquesta energia, aquestes ganes de canviar una mica la mirada de la societat, de petits passos que a vegades ens costa de veure, però que li hem de donar molt valor.
1: Fem una pinzellada als mentors, no? És evident que tot va anar fantàstic, però què demaneu? Qui pot fer de mentor?
3: Mira, aquest any hem baixat una mica l'edat. L'any passat era a partir de 30 anys, que qualsevol persona amb ganes i amb predisposició, amb ganes d'acostar-se a un jove, d'establir vincle i també de tenir a predisposició d'una hora a la setmana poder-se trobar amb aquesta persona jove. Doncs això, l'any passat demanàvem a partir dels 30 anys, i aquest any ho hem baixat als 28, perquè hem tingut, durant el curs, ens trobàvem amb gent que ens deia, ostres, mira, jo no m'hi vaig presentar perquè en tenia 28 o en tenia 29, i eren perfils de mentors molt interessants, que hem dit, ostres, ja hi ha d'haver una trajectòria de la persona que acompanya, però amb 28 anys potser ja tens una trajectòria vital prou per acompanyar un adolescent de 14 o 15 anys. I
2: així ens ho ha demostrat una mentora aquest any, que ella no sé si tenia els 30, però estava justeta als 30, i que realment en una entrevista nosaltres podem valorar realment si hi ha aquesta maduresa i que l'edat en el fons és un número, no? Però vull dir, sí que hem de marcar una edat, però que, bueno, que està, vull dir que l'edat és orientativa, i sí que fem unes entrevistes, després valorem més a fons alguns aspectes.
3: Sí que és veritat que hem tingut perfils molt diversos. Volem remarcar que no has de treballar en l'àmbit social o tenir experiència en voluntariats o així. Creiem que qualsevol persona amb voluntat de poder fer aquests acompanyaments i de canviar una miqueta la perspectiva de cap als joves pot venir i entrevistar-se amb nosaltres i demanar-nos més informació, i pot ser una persona molt adient. I hem tingut això, una forquilla d'edats molt diverses, i perfils molt diferents. Només hi havia una persona que es dediqués a l'àmbit social, tots els altres era gent amb les seves professions i això.
1: També teníeu certs dubtes, em sembla, no? Perquè l'edat màxima, no? Que si era gent massa gran, però tenim sí. de la meva edat i ha estat fantàstic, eh?
2: No, fantàstic. Sí que en algun moment ens preocupava una mica, perquè sí que la mitjana d'edat és potser una mica més baixa, però realment, vull dir, és que això, ja et dic, que l'edat és un número, i és una persona superactiva, superoberta, molt comunicativa, i vull dir, ho compensa per altres bandes, vull dir que no ha estat un impediment per aquesta relació amb el jove.
1: Hi ha algun impediment en quant a horaris? Per exemple, fixeu les trobades del mentor i mentorat, ha de ser en hora determinada, o s'ho poden anar muntant ells com els hi vagi bé?
2: quan fem les assignacions, no? Les assignacions del mentor i del jove és una cosa que hem de tenir molt en compte, perquè no posarem en comú un jove que estudia les tardes amb una persona que treballa. Vull dir, no són aspectes molt importants també si se senten més còmode amb si és del sexe masculí o si és de... Vull dir, són coses que tenim en compte al moment de les assignacions.
1: I aquest any heu rebaixat també l'edat dels joves, no? Per què?
2: L'edat dels joves l'any passat ja era una edat baixa. Em sembla que era dels 14 als 21, 14 a 21. El que passa que justament els joves que van arribar i que van proposar des dels centres, tots els que estaven tutelats, que són menors d'edat, tenien 17 anys casualment. Casualment, va ser una casualitat. Però sí que el projecte sempre ha anat encarat una franja més oberta, i per això hem tornat a posar l'edat.
1: I això podeu pressionar, entre cometes, els centres, no? Per també veure quina resposta es pot tenir amb edats més joves. És interessant,
2: sí,
1: això.
2: Ho veurem ara aquest segon any, a veure quines propostes. Potser és que després és un tema que hem de parlar i parlar més a fons, que potser amb edats més, més baixes no ho veuen o acaben de veure clar. Bueno, no sé, pensàvem que l'any passat que arribessin de 17-18 anys va ser casualitat.
3: Sí, però sobretot també els centres, nosaltres no podem fer un acompanyament amb moltes parelles i posem el límit, la forquilla entre 8 i 10 parelles, i perquè hem de remarcar que els mentors i mentores que participen a la mentoria social reben un acompanyament nostre setmanal, tenen el nostre telèfon, tots els dubtes que sorgeixin ens poden trucar, ens podem trobar, estem allà per fer l'acompanyament a les persones voluntàries que decideixen acompanyar aquestes persones joves. I per tant ens posem una forquilla d'entre 8 i 10 parelles i això, i per tant els centres també, sabent això, prioritzen els joves que creuen més adient participar, o per necessitats o per projecte vital del jove o per circumstàncies. Però això sí que ens agradaria remarcar, que les persones que s'interessin a participar en el projecte tindran en tot moment acompanyament professional.
1: Aprofitem ara també per fer una crida, no? Com poden fer la gent que pugui estar interessada en aquesta mentoria, com es pot posar en contacte amb vosaltres?
2: Mira, tenim un número de telèfon on, no per trucar, és que ja es comprometen, però poden demanar informació, on el Julio, el nostre company, que també està en el projecte de Tu a Tu, doncs els hi donarà més informació detallada d'aquells aspectes que creguin necessaris. Després el telèfon és el 616-833-895.
1: Deixem-me'l repetir, 606-833-895. I també altres vies, no?, de deuen poder venir aquí o no.
3: Si venen al Consell Comarcal i demanen per l'àrea de joventut, nosaltres hi podrem també traslladar més informació, i a través de xarxes socials hi ha l'Instagram d'Osona Jove, que allà també es poden posar en contacte amb nosaltres, a l'àrea de joventut, i també els atendré jo i els hi respondrem.
1: I a través de la coordinadora del voluntariat també.
2: I Osona Acció Social, que també.
1: Acció Social, el punt de voluntariat, vull dir que hi ha diverses vies que totes poden portar cap aquí. Molt bé, això quan penseu que ha d'iniciar-se també aviat?
2: Sí, mira, amb tot el tema de l'avaluació hi ha aspectes que hem anat modificant i hem anat aportant millores amb aspectes, no, que els mentors van proposar. L'any passat la relació es va començar a principis de desembre. Ells es queixaven que era una època més freda, que costava més trobar espais, no? Perquè aquest moment d'inici de la relació és un moment molt important, que han de tenir més espais més íntims, no? Abans d'obrir-se a la comunitat, potser, o fer altres activitats. Després ells es queixaven del fred. Intentarem avançar-ho al màxim i ens aniríem a mitjans de novembre, a principis mitjans de novembre, perquè tot i avançar-ho és complicat, perquè hem de fer les entrevistes als mentors, hem de fer les entrevistes als joves, hem de signar documentació, hem de fer la formació, que no ho hem dit. Hi ha una formació bàsica pels els mentors, que sí que també hem modificat de l'any passat, de concentrar-ho, es van fer 3 sessions, mirarem de concentrar-ho en 2 sessions i
3: això, sí, hi haurà en aquestes formacions que tindrem l'acompanyament d'una entitat per treballar possibles escenaris, possibles situacions amb les que es pugui trobar el mentor o mentora, i dotar de moltes eines per poder fer aquest acompanyament, doncs, més enriquidor. I això.
1: Expliqueu una mica què fan, no, en aquestes trobades? On són, com es fan, poden ser diferents àmbits?
3: Hi ha requisits que han de ser l'espai públic, no poden ser a casa del mentor o mentora, o mentorat o mentorada. I l'any passat vam posar un requisit, que és que no hi pot haver un intercanvi monetari, és a dir, el mentor no, o mentora no pot gastar diners de la seva butxaca, però sí que hi ha una novetat aquest any, que és que des del projecte finançarem unes targetes moneder, per si en aquesta època més fred es vol anar a prendre alguna cosa, doncs es financia des del projecte, això, poder anar a fer un mos, poder anar a fer alguna activitat, tindran unes targetes moneder cada parella, una petita quantitat simbòlica, però que així tindran aquesta targeta per poder jugar això els mesos de més fred amb algú, tindreu alguna alternativa. I eren aquests requisits bàsics, el fer-ho a l'espai públic i el tema dels diners. I l'altre, les trobades, doncs hi han hagut coses de molts tipus, no? No sé, Mireia, si em vols explicar alguna.
2: Sí, les trobades, nosaltres a l'inici plantejàvem una trobada de coneixença, de presentació, i una trobada final de joves i mentors, i pel mig sí que es feien trobades de seguiment amb els mentors per parlar de les inquietuds de la relació, per parlar de temes que sabem que durant aquests 6 mesos poden sorgir, però de forma natural i a través d'un dels mentors es va proposar fer una activitat conjunta de mentors i joves un cap de setmana i es va poder gaudir d'una sortida a la neu, no? Finançat en part per el Club Esquí Vic, i realment la valoració per part dels joves, dels mentors, va ser molt positiva. Després, no? Recordo el viatge cap a Vic una altra vegada, que una jove va dir, ostres, això ho podríem repetir, no? I bueno, uns es van anar engrescant, i també al cap d'un temps es va fer un altre taller en què dos mentors, no? A través de les seves aptituds, les seves ganes de fer coses, van proposar diferents tallers, i un altre cap de setmana es van fer uns tallers. Després, això ha estat una de les coses que s'ha valorat molt positivament, i després nosaltres hem dit que això ho mantindríem, perquè això fa, no? Sentir-se comunitat, sentir-se acompanyats, també els joves tenir alguna cosa al cap de setmana. Bueno.
1: Què passa si una parella no lliga de mentor i mentorat? Hi ha possibilitat de canvi? Com...
2: Això s'ha de mirar en quin moment passa, quins són els motius, cada parella és cada relació és molt diferent, però s'han de mirar quins són els motius que han portat a que s'hagin deixat de veure. Pot ser perquè hagi estat una mala assignació. En aquest any les parelles que s'han deixat de veure han estat per motius propis de situacions personals dels joves, que penseu que són joves, això, que amb les seves motxilles, amb històries dures, i que hi ha moments que no tenen ganes de trobar-se amb algú, o que els hi preocupa alguna cosa, i a vegades, no, aquesta relació l'han deixat a part.
3: Però és veritat que sempre hi ha hagut un... això... potser ara ens deixem de veure un parell o 3 setmanes, o desapareixo més del mapa, doncs, per la meva situació X, però després hi havia una represa de contacte. Sí que hi ha una parella que per temes d'incompatibilitats horàries i dedicació de feina, doncs, no va ser possible, però amb les altres no hi ha hagut mai un trencament absolut. Sí que amb una de les parelles es va fer un tancament de dir, vale, doncs, no està funcionant, perquè el jove estava en una situació complicada i ell deia que no podia posar esforços aquí, i tot i que es va fer un tancament oficial de la parella i es va fer aquest acompanyament, realment després s'han tornat a trobar i ara es troben setmanalment, no? Però això de moment no ens hi hem trobat, més enllà d'un cas que era que per incompatibilitats i per qüestions, pues, no es va poder seguir amb l'acompanyament, però és això, no ha estat el cas de trobar-nos.
2: Si fos molt a l'inici, podries plantejar un canvi, vull dir, no, segurament que hi ha alguna cosa que no ha lligat i que s'hauria d'avaluar més bé, i podria ser un canvi de mentor, de jove. Bueno,
1: això és que sou molt bones seleccionant, o és que totes dues bandes en tenen tantes ganes que noteu això, no? Ganes de tirar-ho endavant.
2: Jo crec que és una mica dels dos factors, perquè recordo al finalitzar l'altre dia la sessió de presentació que un mentor va dir, ostres, és que heu fet un emparellament que bueno, no, que estava com molt content, que us ho heu mirat molt bé. Sí, algunes de seguida, que el dia que fèiem les assignacions, ja quan parlava una mica del perfil de cadascun, ja hi havia alguns que deien: ostres, això encaixa perfectament. D'altres potser no han acabat d'encaixar, però les ganes potser, no, han fet que es pugui...
3: Sí, també és veritat que no només triem, assignem les parelles nosaltres dues, hi ha un grup de treball a darrere, també hi ha els centres que coneixen bé el i la jove, la coordinadora de voluntariat, que té una experiència a darrere amb el tema d'acompanyar pues, persones voluntàries i també com analitzar els perfils, i per tant som bastanta gent posant focus en aquesta assignació, perquè és de vital importància com tenir tots els aspectes ben lligats.
1: És important, no?, tornar a recordar que estem a la recta final, el que acaben rebent aquests mentorats, no?, els inputs que tant rebeu d'ells com dels centres, no?, aquest canvi és perceptible de millora d'ells.
3: Sí, els centres hi ha hagut una... Bueno, ens han dit en diverses ocasions que veuen que hi ha hagut millores d'això, de joves que han trobat feina, amb la parla a nivell idiomàtic, també hi ha joves que potser parlaven molt poc català, ara el parlen amb bastanta fluïdesa, perquè el mentor o mentora volia parlar-li en català i volia que aprengués la llengua. Nosaltres, explicar que el projecte de mentoria social no és com altres projectes de mentoria, que n'hi ha, per exemple, que són només lingüístics, o sigui, amb objectius lingüístics, o amb objectius laborals, o amb objectius per evitar l'abandonament escolar, sinó que és un acompanyament més holístic, des d'establir un vincle de confiança, i després a poc es van posant objectius que la parella vol posar, no? I són entre les dues persones de la parella que diuen: ostres, pues, crec que això pot anar bé, podem conèixer l'entorn, podem millorar el català, podem posar focus en el teu procés d'emancipació, d'anar a conèixer llocs de treball, o anar a veure oficis, o fins simplement xerrar i parlar a nivell emocional i viure experiències.
2: Sí, és un objectiu, per posar un objectiu, perquè en el fons és l'acompanyar en aquell sentit, però potser un dia es trobaran al mig del parc i té ganes de compartir, doncs, el que ha viscut aquell dia.
3: Sí, feien activitats molt diverses, o sigui, es trobava molt per passejar, per fer excursions...
2: Manualitats, també va sortir, que la Marta ho va recollir, manualitats que eren...
3: Esports, també havien anat a fer, sí, temes esportius...
2: També de forma així natural va sortir algunes trobades així esportives entre dos parelles, que van anar a fer un dia un partit de pàdel, recordo, vull dir que van sortir...
3: Sí, és més un acompanyament així més holístic que no amb un objectiu principal, que ja han anat sortint objectius amb depèn de les parelles per les situacions, però... Nosaltres no el prefixem.
1: Va ser interessant també percebre, no?, de que algun mentorat demanava consell al mentor en altres aspectes, no? I això demostrava una confiança que s'havia generat molt important i molt satisfactòria.
2: Sobretot perquè estan acostumats a unes respostes que ja saben que els hi donaran els seus tutors, els seus educadors, no? I després fugim una mica d'aquesta idea... que ja saben quina resposta, no? A vegades alguns joves deien: és que mai sé què és el que em dirà, perquè em sorprèn, no?, les seves respostes, i això era també un dels factors importants.
1: Molt bé, doncs acabem recordant altra vegada, no?, si hem estat capaços d'entusiasmar una mica possibles mentors, què han de fer? El telèfon és el... Bueno, ja el dic,
2: sí,
1: jo, perquè tu no te'l saps.
2: I la vista em costa de veure, a mi, eh? És que...
1: És el 6 o 8...
2: No, 6 o 6. 6 o 6, no?
1: Sí, sí, sí. Va. Vinga, diguem el bé.
2: Sí, el telèfon és el 6 o 6, 833-895.
1: I també poden venir al Consell Comarcal i buscar 1.000 opcions, no? O des de la coordinadora, aquí us una acció social, al Consell Comarcal hi ha 1.000 vies per contactar, per participar com a mentor en aquest projecte de tu a tu.
2: Molt bé, sí.
3: Us animem a participar i a demanar informació.
1: Alba Ferràs i Mireia Camprovi, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona i per intentar, doncs, tots plegats entusiasmar que participi més gent en el projecte. I perquè la gent encara s'animi més, doncs ara us passarem seguit, ja per acabar el programa d'avui, aquesta part on la Mireia feia de presentadora de Ràdio Vic.
2: La meva segona feina.
1: I va fer unes entrevistes fantàstiques amb uns quants dels mentors i mentorats, i això ho podeu escoltar. Alba Mireia, gràcies per donar-nos aquesta estona.
3: A vosaltres.
2: Hola, ets el Jordi, sí. Et vols presentar, Jordi?
4: Jo sóc el Jordi Casadevall, bueno, que ja em coneixeu tots, em penso.
2: Ets mentor. Jordi, què és el que et va motivar a apuntar-te al programa aquest de mentoria?
4: Bueno, jo us ho vaig explicar al principi, havia fet molts anys de parella lingüística, vaig fer més de 10 anys, havia tingut 20 i pico de parelles diferents i, bueno, era una experiència molt interessant. Ho vaig deixar pel tema de la pandèmia, perquè llavors es havia de fer online i bueno, em va semblar que no, que era diferent. I quan vaig veure la proposta aquesta d'aquesta mentoria, vaig pensar que potser era un moment de tornar a provar. No és ben bé el mateix que el de les parelles lingüístiques, però s'hi assembla bastant. Llavors vaig pensar també que hi havia un punt afegit, que era el fet de que sigui una persona jove, i penso que podia ser interessant tant per ell com per mi, en l'Amin en aquest cas. Jo quan faig un voluntariat, o no sé com dir-ho, d'aquest tipus, intento una mica posar-me a la pell de l'altre. Vull dir, jo penso, a veure, què faria jo si a 16 o 17 anys hagués de marxar de casa per les circumstàncies que siguin i vas a parar en un lloc on no coneixes la llengua, ni coneixes ningú, ni coneixes la cultura, ni això. Penso que és un repte potent. Llavors penso que si trobes algú que d'alguna manera, no vull dir que t'ajudi, sinó que algú que hi pots parlar, que hi pots confiar, que hi pots... Penso que això ha de ser... Bueno, almenys jo ho valoraria molt i em sembla que és el que està passant. Vull dir que simplement això, posar-me la pell de l'altre i, bueno, veure què puc fer.
2: Aprofitant que tens el Làmina al costat, i així podrem... Làmina, em sembla que justament avui a la Sandra, que és la primera que et va proposar la idea de la mentoria, i sóc jo que et vaig fer l'entrevista. Vas entendre alguna cosa del que et vam explicar aquell primer dia de si tenies ganes de participar, si volies tenir un mentor? Què vas entendre?
5: M'ha ajudat molt, trobava amb el Jordi al principi, que ara tarda venen aquí a Vic, trobem aquí, caminem botigues, visitem altres llocs, i l'altre dia anava amb la muntanya, amb en Jordi, al nivell, i moltes vegades també en trobem i m'ha ensenyat moltes coses noves i prenc moltes coses i m'ha millorat la llengua també, perquè abans no parlava com així i tant.
2: El vostre cas, no sé si ho podem parlar, per motius diferents es va, hi va haver un d'aquestes oscil·lacions que explicava la Marta, però heu reprès aquest contacte, no?
5: Sí, perquè abans passava alguna cosa i estava molt preocupat per això, i per això també he deixat, un dia estava allà, penso, en Jordi m'ha ensenyat coses que ningú m'ensenya aquí, les cultures i les històries històriques de Vic i Figueroles. I a vegades trobem a la biblioteca també a les terres. Caminem, xerlem, he conegut coses noves.
2: Moltes gràcies. L'Ignasi, si vols. Intenta recordar una mica com van ser les primeres trobades amb la teva jove i el que se't despertava, bueno, com ho vas viure?
6: Bueno, primer va ser una mica... No era el que m'esperava, no? M'esperava més una mentoria on havies d'ajudar a l'integració, doncs a moure't per Vic, per un entorn completament diferent, i no, va ser una jove que ja era d'aquí, que ja se sabia moure, i per tant primer va ser, ostres, vale, canviem-ho tot. Tot el que havíem pensat, canviem-ho. Però alhora també va ser ràpid. Vull dir, jo amb els joves hi he tractat bastant i va ser una cosa com bastant natural a l'hora d'agafar aquell mínim de confiança que necessites al principi. O sigui que, bé, natural.
2: Molt bé. Hi va haver algun moment que diguessis, ostres, això es fa més complicat del que pensava, ja ho has dit, però algun altre moment que diguessis, ostres, ara sí que estem connectant, ho estic notant que la relació ja flueix més, perquè els primers, no, les primeres setmanes tots era de, ostres, no, que fèiem les trobades entre tots, no, que tot costava una mica més, i quan sí. Va ser el moment que va començar tot a fluir?
6: El moment no el sé, però sí, recordo el moment que vaig pensar, això funciona. no sé en quin moment va començar a funcionar, però teníem una relació cordial, ens explicàvem, ella m'explicava les seves coses, jo li explicava les meves, bastant oberta, vull dir, parlàvem de coses, inclús jo també parlava de coses amb ella que... Bueno, perquè no es quedés sola només parlant ella, saps? Perquè si no ho trobava molt, molt forçat i pensava que obrint-me jo també s'obriria ella. I un dia de cop i volta em va trucar demanant-me consell i aquí vaig dir, vale, està funcionant. No sé en quin moment va començar a funcionar, però està funcionant. I aquesta trucada per mi va ser el punt aquest de dir, molt bé, continuem endavant.
2: Molt bé. Alguna cosa que puguis explicar aquí davant de tots que t'hagi sorprès d'aquest jove, d'aquesta jove?
6: Bueno, que tenen, una motxilla important. Vull dir, tots parlem de les motxilles dels joves, però hi ha motxilles que no se'n parlen gaire i són feixugues. I està bé veure-ho també, veure-ho, conèixer-ho i formar-ne una mica part, no? De portar aquest pes una mica.
2: Alice, també, com amb l'Ignasi, com van anar les primeres trobades? Què senties, què notaves, què experimentaves?
7: Bueno, jo sóc una persona com molt vergonyosa i la Clara és tot el contrari a mi. I clar, o sigui, ella era com la que més parlava, deia coses, tant... I a mi com que, o sigui, tantes trobades així, doncs ja m'ha tret com aquesta vergonya de com parlar en públic o coses així, o de persones que no conec, de poder treure temes amb elles. I amb la Clara, no sé, molt bé. Jo està molt bé.
2: Molt bé. I algun moment, alguna activitat que recordis especialment?
7: Sí, perquè jo de pintar no pinto mai, però ella em va portar com unes aquarel·les per pintar i vam fer uns quadres i des d'allà, o sigui, m'he adonat compte que, o sigui, no m'agrada pintar, però el fet d'estar allà, o sigui, com que em tranquil·litza i tal.
2: Aprofitant que tinc aquí. Si haguessis d'explicar... Ara ens ho has dit, una mica amb el que has guanyat. Hi ha algun altre aspecte que dius, ostres, amb això també m'ha anat bé, aquest participar en aquest projecte?
7: O sigui, més que res, coneixent la persona, tema feina també m'ha anat molt bé, amb consells també. O sigui, coses que jo no solo explicar de mi, que li he pogut explicar a la Clara, i la Clara com que m'ha entès, i no és com que m'hagi jutjat, sinó m'ha ajudat inclús.
2: Què és el que més... Vull dir, una de les coses importants que t'emportes d'aquesta experiència?
7: L'amistat, la confiança, perquè és com molta confiança. O sigui, jo la veig ara mateix com una germana gran per mi, i jo és com li puc anar explicant coses i no... Sé que no he de patir.
2: Sí.
8: Que bonic.
2: Ah, què t'emportes tu, Clara? Ara hem sentit la
8: yeah,
2: part de l'Alice.
8: Ara serà heavy, superar-ho. Yeah. Doncs mira, jo la veritat és que comentant, no, el que parlàvem al principi, sí que és cert que la gent que em coneix, que aquí ja també hi ha molta gent, sóc una persona molt esverada, m'ha anat molt bé per conèixer també els meus límits i els límits de l'altra persona. En el sentit de... Si jo un dia, per exemple, va haver-hi una temporada que jo vaig patir una mica d'ansietat, ella em va acompanyar amb aquest aspecte. I això és una cosa que he valorat molt i que també ha despuntat molt en el moment com estem ara, no? Inclús de treballar juntes, d'acompanyar-nos, de les converses, a veure si vens a casa, també. O sigui, aquesta cosa de, també d'anar una mica més enllà i, com ha dit ella, doncs al final... No és que em senti una germana gran, sinó una persona amb la que ens acompanyem una cosa de part igual, la veritat. I això és una cosa que a mi m'emociona molt i que m'emporto molt del projecte.
2: Molt bé. En el teu cas, Clara, em sembla que estàs en el món de l'àmbit social. T'ha canviat la mirada que tenies cap a aquests joves, aquest perfil de joves?
8: Bueno, és el que parlàvem una mica abans tu i jo. A mi la veritat és que no m'ha canviat perquè al final no he tingut mai una mirada negativa cap a aquestes persones, sinó al contrari, una oportunitat de poder... créixer com a persona, ampliar la meva formació, saber exactament el que deia abans també una mica del límit com a professional, com a persona, el que compartia l'Ignasi del granet de sorra, no? O sigui, una mica això, però realment la meva mirada com a Clara no m'ha canviat perquè ja em dedico a això i ja ho he acompanyat sempre.
2: Recomanaries aquesta experiència a algú?
8: Ja ho he fet, de moment no hi ha... De moment sembla que no ha vingut ningú, però bueno, seguiré insistint, va bé. Però sí, evidentment sí.
2: Per acabar, i participeu tots, no sé si voleu dir alguna paraula, que quan diem el mentoria de tu a tu, què us recorda o què us fa sortir?
8: Jo sempre he dit una paraula, i em sembla que la recordeu tots, que és llum. O sigui, a mi el que m'ha portat aquest projecte és llum, tant amb mi com amb el fet de saber acompanyar-me a mi en un moment complicat i en un moment intens, perquè al final era una cosa que tu afegies en la teva rutina i que potser a vegades et feia mandra, era complicat, hi havia problemes de comunicació per part d'una o per part de l'altra. Vull dir, al final és la vida és això. Però sí que és cert que ens ha portat una mica doncs, d'aquesta llum, no? de compartir, d'anar una mica més enllà.
7: Jo diria, és que no sé què dir, però diria confiança.
2: Una paraula que et recordi o que et faci pensar quan parlem de la mentoria.
5: En Jordi, no? Mm. És una persona molt alegre.
4: Jo una bona amistat.
9: Bueno, jo el fet de sentir-te útil, útil seria, i també passar-ho bé. Al final també ho he passat bé durant totes les sessions, coneixent gent, vull dir que útil i disfrutar. Sí.
10: Per mi ha estat un repte bastant intens.
2: Bastant gran.
10: Sí, però també una mica això de com conèixer, respectar els temps de l'altra persona i respectar els teus propis temps, i crec que és una oportunitat per tothom, sí, pels joves i per nosaltres.
6: Jo diré societat, que de vegades no és la que veiem, la societat en què vivim no és la que ens ensenyen, i fem moltes lleis i moltes coses per no sé qui, que no és la societat en què vivim.
11: Per mi aquest projecte és, la paraula seria oportunitat i regal. És un regal per poder ser partícipe del cicle natural de la vida. Avui em toca donar, però demà estaré jo de l'altre cantó, i és així, és un cicle, no? És un regal.
2: Moltes gràcies, us torno a donar les gràcies.
0: Sala oberta. La tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic. Un espai que patrocina la Fundació Privada Girbau.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've hit a wall.
1: A fuego lento tu mirar. A fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb l'aigua.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Estem aquí. Estem aquí.
1: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
1: Strip, la revista de les bones notícies.
3: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've hit

Sap cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, cap

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Dia Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís,

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

apassiona't.

0: mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassionat, amb Ràdio Vic.
2: A cau d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.